I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: hizo Nicola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Montbuit.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Altosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Altosa. És la Festa Major de l'Altosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Flash FM Andorra 93.8.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.

0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: un 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
7: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: Vols un fin d'intens? Dóna-li play a Flash FM.
1: Ah, yeah. Arcángel, pa. Once.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

0: El poder del ritme.
1: ¿Qué pasaría si volviera?

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Let the rhythm hit 'em.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt... tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.

0: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Austin, baby. La maravilla. Psycho.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
4: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot, o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1.
1: Hola, què tal, què tal?
0: Comença el Calibre 45.
1: Som-hi, va.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, bon dissabte, què tal? En tornem-hi un dissabte més al Calibre 45 amb l'objectiu, el principal objectiu de trobar el número 1 de la setmana. Quin serà? Quin serà? 45 cançons en joc i només una d'elles es pot emportar la medalla d'or. Fa dues setmanes que regna la mateixa cançó de Quevedo i fa 7 setmanes que regna el mateix artista, perquè abans del Golpito La Graciosa ja havia estat número 1 de Flash FM durant 5 setmanes consecutives. Què passarà avui? Doncs, si ho voleu saber, us heu de quedar. Això ja sabeu com funciona. Això sí, anem a recuperar la cançó que ha estat liderant durant els últims 7 dies.
0: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: Que ha estat aquesta de Quevedo amb Nueva Línia, el Golpito. Mami,

0: dues setmanes seguides liderarà la nostra llista. Veurem si avui caurà una tercera o no caurà una tercera. Ja pels vols de les 9 del vespre, una mica abans de les 9 del vespre, sortirem de dubtes. Al llarg de l'edició d'avui tenim 8 cançons que pugen, 24 cançons que baixen, 12 cançons que mantenen calaix i una entrada en llista. Això vol dir que tenim una sortida, que en aquest cas és una de les cançons més veteranes de BL. No tiene sentido, després de 61 en les setmanes en llista, 61, 4 d'elles com a número 1 de Flash FM. Déu-n'hi-do. De fet, BL també ostenta el rècord de permanència amb un altre tema que sentirem d'aquí ben poquet. Ja ho sabeu, com sempre, el megacrack, els 7 cracks de la setmana, el número 1, aspirants a entrar en llistes i Remembers, eh? La secció de Remembers, que jo sé, és una de les que més mola al final recuperar tal setmana com aquesta o tal dia com avui que sona a Flash FM. Home, sempre té el seu què, no?
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: BL, que surt de la nostra llista, però encara té moltíssimes cançons dins.
1: 45.
0: Com aquesta amb Quevedo, que es diu Jo i tu. Baixa una. Jo sé...

0: de l'estiu del passat 2025, que a hores d'ara encara sonen i formen part de la nostra antena i de la nostra llista. Lucra i BM, que mantenen calaix el número 42 dins el calibre 45. Un quart en punt de set, que era número 1 de Flash FM tal dia com avui, però del 2015.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: 8 d'agost del 2015, s'alçàvem el número 1 de Flash FM, aquesta de Beach i Martin Garrix. Ens apunta amb Waiting for Love.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
4: Come on,
5: let's go,
4: let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. A Flash FM tenim el poder del ritme.
6: Flash, flash.
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder amb música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
6: Flash.
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.
3: Andorra 93.8.
7: Flash FM.
0: 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45. 41.
8: Vente y no te quites que tú eres.

I també un ex número 1 de Flash FM, doncs, que ara la tenim a la part inferior de la nostra llista. És obvi, tot el que puja acaba baixant amb el pas del temps. Aquesta setmana en baixa dues, aquesta tu va 5 després de 52 setmanes en llista. I és que, de moment, les cançons que portem, déu-n'hi-do, les setmanes que porten tu va 5 i la Morocha, temes indiscutibles de l'estiu passat, el 2025. La Plena, que és el nostre rècord de permanència amb 74 setmanes, Malibú i Jo i tu són les cançons que hem sentit fins al moment. Són les 6 i 23, 24 minuts ja pràcticament d'aquesta tarda de dissabte. Avui sortirem de dubtes de quin és el número 1 que ens acompanyarà al llarg d'aquests propers 7 dies. Us anticipo també que la novetat, l'única novetat que descobrirem avui, li queda bastant per sortir. És poc habitual que una cançó entri tan fort. Normalment entren doncs, per aquí 30 i pico, 40 i pico. Però aquesta setmana no serà el cas. 40. I precisament la número 40 és per aquesta de Kid Voodoo i JC Reyes, que manté el mateix calaix de la setmana passada. Manté posició, Me Mareo, 49 setmanes en llista.

40 en solitari, ja l'havíem sentit a través del IA amb Mora i ara ens porta aquesta que es diu Love, que estava baixada, baixa 3 aquesta setmana, una cançó que ja fa 38 setmanes que sona i ressona a través del nostre Calibre 45. Som amb una producció que sona des de casa nostra, casa literal.

0: Henry Méndez, Torra, Flash FM, i tant, no només amb el remix del Rayos de Sol, que encara l'hem de sentir, sinó també amb aquesta proposta que es diu El Xiringo, al costat d'Estiu 22, en puja una aquesta setmana.
1: 36.
0: Chencho Corleone, de fons, amb Bad Gyal, a través de Choque. Fa 24 setmanes que sonen al calibre 45, en baixen una aquesta setmana.

0: sonaran aquesta tarda a través del calibre 45 de Flash FM. Aquesta en baixa una, la setmana passada estava la número 32 i aquesta setmana està la 33. Fa 10 que forma part del nostre chart, del nostre calibre 45. 3 quarts i un minut de 7 d'aquesta tarda de dissabte, sigui des d'on sigui que ens esteu sentint ara mateix, casa, piscina, platja, a segona residència, ja que sé, d'Erasmus, m'entens? A través de flashfm.cat per tot el món. Em va recuperar que era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta, però de fa 14 anys, temporada 2012.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Era número 1 Rihanna amb el Where Have You Been. I've been there.

0: passa una aquesta setmana, de mica en mica, baixa, la pica es va desomplint, de mica en mica. Hunters i companyia des de les guerreres K-pop, K-pop Demon Hunters, tot un número del novembre de l'any passat. Sembla que no, però sí, va liderar durant una setmaneta la nostra llista l'any passat, el 2025. Arribem cap a les 7 d'aquesta tarda de dissabte. En breus, destaquem la cançó que ens abandona aquesta setmana, la cançó que surt del Calibre, que és de BL. Avui sabrem quin serà el número 1 de la setmana, si tornarà a ser Quevedo amb El Golpito o si hi haurà alguna altra cançó que li prengui el lideratge. Precisament, parlant de Quevedo,
1: 31.
0: Una més que se suma a la nostra llista, el Baifo.

Calibre 45. La llista més punteria. Flash FM. Són les 7.

separar als dos amantes. La història que ens expliquen Tini, Tini, Tini i Ulises Bueno a l'emissora del ritme, Flash FM. Aquesta setmana en baixen dues respecte a la posició que tenia la setmana passada. Això és el Calibre 45. Fixa't tu, és el programa que, a priori, el nostre objectiu és trobar el número 1 de la setmana. Per endavant, els cracs, el megacrac, les novetats, les entrades, les sortides, totes les mandangues que ens inventem per confeccionar la llista oficial de Flash FM. De moment encara no ha sortit ni el megacrac, ni ha sortit l'entrada llista. Sortirà d'aquí un momentet, però el que sí que anem a fer sonar és la cançó que surt, la cançó que ens abandona i que ho fa després de 61 setmanes en llista. Surt el Calibre. BL, que més va liderar durant 4 setmanes amb aquesta que es diu No tiene sentido, marxa del Calibre 45. Baby.

0: d'anys, perquè recordem que el seu primer número 1 va ser aquell vagabundo al costat de Sebastián Yatra. I Manuel Turizo, a partir d'aquí, va venir el Mirrefe, va venir La Plena, i aquest No Tiene Sentido, que avui ens abandona després de 61 setmanes a llista. Molt bé! Són les 7 i 6, seguim buscant, seguim sentint cançons fins que arribi el gran moment del nostre número 1.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Ara amb la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses, amb Sopa de Cabra, La Su i Mon DJ.
1: 29.
0: Let's go.

28. Nova entrada al calibre 45.

0: 28, quan ha caigut l'entrada en llista d'aquesta setmana, la novetat del nostre calibre 45, amb Another featuring 54 Ultra, Talk to You, és un dels temes que estan sonant, que estan rotllant d'una forma superpotent dins de tota Europa, en format dance. Talk to You ara també forma part de la nostra llista. La setmana passada era aspirant, i aquesta setmana ja és cançó de ple dret del nostre calibre 45.
1: 27.
0: Aquesta també ho és. De fet, és un ex número 1 de Flash FM que manté Galash, Bizarrap amb Daddy Yankee. La Music Sessions número 0.

0: 5. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
2: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Hola, té Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
7: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
8: Departament comercial del grup Flash Andorra.
9: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM. Si sona el calibre 45, és un èxit.
10: Duro, mami, pa que lo sienta. En la noche fría, sé que mi noche...
9: 25. 25.

0: Són les 7 i 22 minuts, aquest vespre de dissabte. Avui és 8 d'agost, anem a recuperar que era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta del 2016.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat
0: d'amor. I s'emportava la medalla d'or, la cançó de l'Eurocopa d'aquella temporada, David Guetta amb Zara Larsson. Recuperem This One's For You, al calibre 45.

0: porta directament cap al 2016, era la cançó de l'Eurocopa, aquella que es va fer a França, i òbviament doncs, la cançó oficial de l'Eurocopa l'havia de protagonitzar un francès com David Guetta. I al seu costat, Zara Larsson, era número 1 de la setmana com aquesta del 2016.
1: El calibre 45 sona...
0: Doncs l'artista que ha fet la cançó del Mundial d'aquest any, Shakira.
1: 24.
0: Però no amb el Dai Dai, sinó amb l'altre que té el nostre calibre, en baixa 3, amb BL, es diu...

0: Tecno de John Summit al costat del Fercho. Qui li havia de dir a Fate que al final acabaria posant-li veu a cançons Tecno. Chica 305.
1: Miami, baby, si 21.
0: Marqui en canvi de pujada al remix 2026 del Rayos de Sol. La setmana passada era el nostre mega crack amb Henry Méndez, José de Rico i Juan Magdalena.

0: ara Pleasure FM durant 3 setmanes consecutives al mes de març. Ryan Castro amb Capo, es diu La Villa, i la trobem ja a baixada. De la 19 passa la número 20, una cançó que ja fa 29 setmanes que ens acompanya aquí a Pleasure FM. Anem a buscar un tema en català amb Flashy Ice Cream, 31 fam.
1: 19.
0: En baixa dues a través del seu Dorayakis, fa 23 setmanes que ens acompanya.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: col·loca ja al calaix número 18, a la seva sisena setmana llista, es converteix en una de les cançons importants de Flash FM.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Doncs vinga, va, un cop ja hem destapat el megacrack d'aquesta setmana, anem a buscar tot un oldie remember, però ben remember, eh?
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Fa 20 anys, tal setmana com aquesta era número 1 de Flash FM. David Tamaré amb Summer Love.

Flash FM Andorra. Calibre 45. La llista més punteria.

0: La tenim ja de baixada després de 15 setmanes pujant. Cano amb Justin Quiles, a través d'Olvidar-nos de tot. És la proposta que ens porten junts, el del Loco i el del Se Poden les Nike. Olvidar-nos de tot. Vinga, família, arribem a les 8 del vespre. Encara tenim temps de sentir una més, un ex número 1 de Flash FM.
1: 16.
0: Que també està de baixada. En baixa una, aquesta de Ryan... No, aquesta de... De Romeu Santos i de Prince Royce.
2: Ara, no sé ni on estic.
0: Tardos, fa 33 setmanes que és amb nosaltres. Numerin, el Calibre 45.

0: per convertir-se, qui sap, si en número de Fresh FM. Però de moment, dins el seu palmarès, ja té aquest Jamaican Bam Bam, que a més va repetir. Bueno, va estar dues setmanes seguides al mes de febrer liderant. Per tant, Ugel entra dins el Hall of Fame de Fresh FM amb aquest Jamaican Bam Bam, que aquesta setmana en baixa una i queda a la plaça Al Calaix número 15. Per tant, queden 14 cançons per sonar, entre elles el nostre número 1. Ja hem destapat fa una estona el mega crack de la setmana, que és la setmana, valgui la redundància, el més nou de Manuel Turizo amb Elena Rose. Ja sabem que marxa del nostre chart BL amb No Tiene Sentido i això genera, provoca que hi ha una cançó que entra, que és el Talk to You de Nodder featuring 54 Ultra. I només ens falta descobrir quin és o quins són els aspirants de la setmana. En aquest cas ho direm en singular perquè només tenim un aspirant, una cançó que forma part de l'univers de Fresh FM, però que de moment no la tenim dins la nostra llista.
1: Això aspira a entrar al calibre.
0: I de ben segur que us sona, perquè tot i no ser la versió de Bad Bunny, és un dels temes més sonats del seu últim àlbum. El Café con Ron amb la versió de Clan, aspirant a entrar a Fresh FM.

0: De moment és un aspirant a entrar dins el Calibre 45, a fer Con Ron, projecte de Clan, que no és el canal de tele, no té res a veure. Café con Ron, aspiren a entrar a llista. 8-17 minuts aquest vespre, molt bon dissabte, això és el Calibre 45.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Va, família, que hem de trobar el nostre número 1.
1: 14.
0: En baixa dues aquesta setmana, aquesta de Marc Ours, es diu Coco.

0: sonant aquest projecte que ens arriba des de França. Malatge.
1: 12.
0: Torn per Quevedo un cop més, una de les tantes que ens ha colat aquí a la nostra antena. En baixa una aquesta setmana, aquesta que ja fa 24, que en forma part del calibre. Ni borratxo.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics.
4: Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash FM. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45. Eso. 11.

És la pujada més forta d'aquesta setmana. Sí, senyor, toma ja, set amunt per Petitoa. Ana Mena i Lola Índigo, les responsables d'aquesta cançó, que de mica va pujant, es queda la número 11, just a la vora del nostre top 10, i que en només 6 setmanes en llista ja s'ha convertit en una de les imprescindibles d'aquest estiu. És una de les que més sonen a Flash FM i és un dels primers, el primer dels 7 cracs d'aquesta setmana. 8:23, en rigorós directe des de l'emissora del Ritme. Molt bon dissabte, cada vegada més a prop de saber quin serà el número de la setmana, si tornarà a repetir el golpito de Quevedo o si tindrem canvi a la part més alta. Tenim Shakira amb Dai Dai, tenim el Moving to the Sun, tenim el Muchacha, o per què no, la graciosa de Quevedo podria recuperar el lideratge que va perdre fa un parell de setmanes. Això sí, per esbrinar-ho, per descobrir-ho, hem de seguir comptant cap amunt. I la que obre el top 10 són en català, baixa dues aquesta setmana, el so de Siderland a través de la seva remescla del Tut Tut Turú, per una cançó que ja fa 11 setmanes que forma part del nostre calibre 45.

nostra top 10 i pujant al més nou de My Towers. Una nena més es col·loca el calaix número 8. Anem a veure què tenim amunt. Sí. Manté calaix i Weller amb el remix del, de Lejitos al seu costat, Omar Courts.

manté calaix també la producció de Gordo, la primera que ens porta a Flash FM. Fa 8 setmanes que forma part de la nostra llista. Loco, loco, aquí es queda la número 6. Cada vegada més a prop, almenys el nostre podi. També manté calaix respecte al que tenia la setmana passada, aquesta d'Aisa, RVCV i Kremli. Muchacha! Número 5 aquesta setmana.

Shakira amb Burna Boy, que tornen a repetir la número 4 des que es van despenjar del nostre podi, no han tornat a pujar i de moment sembla ser, i les coses no canvien, que com que no han arribat al número 1, si no ho han fet ja, un cop ja ha passat el Mundial i tota la pesca, fa mala pinta de que puguin tornar a pujar. Però vaja, al calibre 45 mai se sap el que pot deparar els artistes. Moment d'entrar dins el nostre podi. Ens queden 3 cançons per sentir, 3 cançons per escoltar. 2 d'elles són de Quevedo i l'altra és de Ugel. Qualsevol pot ser número 1 de Flash FM. Són les 8 i 46 minuts, per tant, estem escassos minuts. Ja queda menys d'un quart d'hora per saber quin serà el número 1 de Flash FM. Si tornarà a ser el Golpito... Mira, és més, vaig a donar-vos una notícia. No serà el Golpito, perquè el Golpito cau a la número 3. Aquí tenim una de les notícies. En baixa 2, Quevedo amb Nueva Línia.

0: Aquesta setmana a Quevedo i a Luis Crespo, amb la graciosa.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I tenim canvi dins el nostre chart perquè després de 7 setmanes Quevedo deixarà de ser el número de Flash FM. De les 7, 5 d'elles ho ha estat amb la graciosa, la que aquesta setmana torna a ser el número 2. I dues d'elles ho ha estat amb El Golpito, que baixa de la 1 a la 3. Per tant, hi ha una cançó que puja, dues posicions, de la 3 a la 1. Ve de França, ja va ser número 1 amb Jamaica, amb Bam Bam, i ara signa el seu segon número 1 a Flash FM, Ugel, amb Moving to the Sun. I la notícia és que tenim canvi a la part més alta de Flash FM, que tenim nou número 1 a l'emissora del ritme, i la veritat que ens alegrem molt, perquè és un tio que és un currante, que s'ho ha treballat molt, que ens porta música des de 2019 aquí a Flash FM, des d'abans de la pandèmia, i que sembla que 2026 està sent el seu any de consolidació. Enhorabona per Ugel, nou número 1 a l'oficina. La gaudirem durant els propers 7 dies, cada dues hores, puntualíssima, aquí a l'emissora del ritme.
2: Número 1.
0: I anem a sentir-la plegats. Ugel, amb Moving to the Sun, que tingueu molt bona nit. Que vagi bé.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: FM. Massa bons perquè facis zapping.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana.

i la sessió d'Héctor Ortega. Ja ho tens tot per sortir de festa amb el Maxi Flash.

0: Jerry.
1: Who the fuck is Jerry?
2: Fuck up. We're going to high. Let's go.